0: Hay una química capaz de transformar el futuro. Desde UBEN Castellón trabajamos para reducir emisiones, impulsar la economía circular y crear soluciones sostenibles para el futuro. Más de 120 años avanzando junto al entorno. UBE, tu química nos hace sostenibles.
1: Oye, Vitara, damos una vuelta por el monte. ¿Y si nos vamos a esquiar? ¿Hacemos turismo por el centro de la ciudad? Te apuntas a todo, ¿eh? Conquista cualquier terreno con Suzuki Vitara, un 4x4 con diseño renovado, motor híbrido, all grip y etiqueta eco. Consulta condiciones en suzuki.es. Automoción Kano Suzuki, enfrente de ITV.
2: Viu el teu millor estiu a la ciutat de Castelló, la plaça de la Mar, les platges del Pinar, Gurubú i Serradal, el Parc del Pinar, el Planetari, el Parc Litoral o el Parc Ribalta i els barris que esperen per a gaudir de ioga, cinema, música, jocs, tallers, exposicions i així fins més de 250 activitats gratuïtes d'oci, esport i cultura. Consulta tota la programació en castellonturismo.org. Castelló, viure l'autèntic. Ajuntament de Castelló.
3: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
4: Onda Cero Castellón, 88.7.
5: Más de uno. Onda Cero.

0: Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
1: Ajudes que s'aprovaran en el proper ple del Consell i contemplen suport als danys de vivendes, vehicles i activitat econòmica. Llorca assegura que el Consell està amb els afectats.
2: Anunciamos enseguida un paquete de ayudas destinado a los afectados del incendio de Beiduixó y ahora lo que pretendemos es ampliar ese paquete de ayudas para los municipios también de la provincia de Castellón que se han visto afectados en el último incendio de Tírig y de Catí.
1: Les ajudes contemplen fins a 20.000 euros per la destrucció total d'una vivenda habitual, a més de 15.000 euros per danys estructurals i 6.000 per danys no estructurals. També es podran rebre fins a 800 euros mensuals durant 14 mesos per a lloguer d'una vivenda de reallotjament. En el cas de segones residències, les ajudes aconseguiran els 10.000 euros per destrucció total.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: I la Generalitat Valenciana també ha activat la seva resposta humanitària després del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia dilluns passat i que ha deixat, de moment, recordem, almenys 265 morts i més de 3.500 ferits.
4: L'actuació arriba després de la crida internacional realitzada pel president colombià Abelardo de la Espriella. Ahir la Generalitat va mantindre una primera reunió amb diferents organitzacions i avui s'ha convocat el Comitè Permanent d'Ajuda Humanitària. La trobada ha estat presidit per la consellera de Servicis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, que ha explicat com col·laborarà la comunitat valenciana davant l'emergència.
5: Hemos convocado este comité permanente de ayuda humanitaria. Quiero anunciaros que desde la Generalitat vamos a poner una ayuda inicial de 250.000 euros que vamos a financiar proyectos de ayuda humanitaria. También hemos acordado y vamos a anunciar a través de nuestras redes sociales los números de cuenta oficiales que las entidades nos han hecho llegar, bien sea un número de cuenta o bien sea una cuenta de Bizum.
0: Per cert, que més d'una desena de ONGs de cooperació i ajuda humanitària, entre elles organitzacions valencianes, han activat també els seus plans d'emergència després d'aquest terratrèmol a Colòmbia. Andreina Pietri.
6: El president de la coordinadora valenciana de ONHD, Enrique Asensi, ha destacat la importància que l'ajuda internacional complemente les capacitats locals, tant en la resposta immediata com en la recuperació posterior.
7: En estos momentos estamos viendo que las necesidades más urgentes están vinculadas con el acceso a agua potable y alimentos. No olvidemos que la recuperación de las zonas dañadas requerirá tiempo y recursos. Por ello, será necesario mantener el compromiso de la cooperación internacional a medio y largo plazo.
0: En clau educativa, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament, l'STPB, ha denunciat que la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat introduix un article que, al seu judici, converteix la inspecció educativa en un instrument de control i censura al professorat.
6: El sindicat critica especialment la referència a una suposada neutralitat ideològica, un concepte que considera ambigu i que podria utilitzar-se per a qüestionar continguts relacionats amb els drets humans, la diversitat o fins i tot el canvi climàtic. Marc Candela és el coordinador sindical de l'STPB.
8: Tots sabem que està pensat per a aquelles pràctiques que no agraden al Partit Popular i a Vox, doncs censurar-les i reprimir-les. Estem parlant, per exemple, d'explicar la igualtat entre homes i dones o fer campanyes de promoció de la llengua del valencià. Bueno, o vés a saber si explicar el canvi climàtic també es consideraria adoctrinament, perquè tots sabem el que opina Vox respecte a aquesta qüestió, no?
0: En quant a l'oratge, l'Agència Estatal de Meteorologia ha establit per avui dijous l'avís groc de perill baix a l'interior de la província de Castelló per precipitacions amb acumulats de 20 litres per metre quadrat i tempestes que poden anar acompanyades de granís i ratxes molt fortes de vent i també a l'interior i sud i a l'interior nord de la província de València. Els contem que hi haurà avís taronja també per altes temperatures. Serà en 11 comarques de les províncies de València i de Castelló. Temperatures que en alguns punts podrien arribar fins als 38 graus. Nosaltres anem a arribar així a les 2. Es deixem com cada dia amb la informació nacional així a Onda Cero. Adeu.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.